Kashi shonganga vavato Kumama vona Loko vashi lava seva yambela Vakulanga basere shibele Loko vashi lava seva yambela Vakulanga basere shibele Loko vashi lava seva yambela Vakulanga baleke musambeke.